Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

dia, amics i amigues, oients de Contrabanda FM. Soc l'Albert i aquí comença una nova edició del programa Flamenco d'aquí i d'allà.

Flamenco de Contrabanda FM. Programa que matem per la nostra freqüència del 91.4, la freqüència modulada. Els que visqueu a Barcelona, en municipis de l'entorn, i els que no, ho podeu escoltar a través de la nostra pàgina web, que és www.contrabanda.org. Programa Flamenco d'aquí d'allà, en el qual escoltem música i comentem música de flamenco, tant de totes les èpoques, tant antigues com actual, i també de tots els llocs on es fa aquesta música, que avui en dia és a tot el món, però procurant centrar-nos més en el flamenco que es fa a Barcelona, a la nostra ciutat.

programa que avui dedicarem a... En primer lloc parlarem de la malagueña, d'aquest estil flamenco. Després farem un repàs als events que es produiran durant les properes setmanes a Barcelona, flamencos, els events flamencos. I finalment posarem música de l'últim disc de El Niño d'Elche.

Hem començat escoltant música del disc Agua Dulce del guitarrista Tomatito, i ara ja parlarem de la primera part del programa, que la dedicarem als Cantes de Màlaga. Una divisió clàssica dels estils flamencos és la que diferencia entre els cantes creats a la Baja Andalucía, que és geogràficament és el quadrat que està entre Sevilla, Lebrija, Càdiz i Morón, que té el seu centre a Jerez de la Frontera, i tots els municipis o els llocs que estan dins d'aquest quadrat. Cantes que de la Baja Andalucía, doncs, de l'Andalucía del curs baix del Guadalquivir, i quasi tots protagonitzats per creadors gitanos, i que alguns consideren que els cantes d'aquest lloc geogràfic i els cantes protagonitzats per gitanos són l'únic cante hondo autèntic. I diferenciar entre aquests cantes d'aquesta zona i cantats per gitanos, i entre els creats altres zones d'Andalucía i també de Badajoz o de Múrcia, creats per gitanos o per paios, que alguns flamencòlegs i cantaores consideren flamenco però no cante hondo. És la tesis que es va adoptar pel cantaor Antonio Mairena i el flamencòleg Ricardo Molina en el seu llibre Mundo y formas del cante flamenco, que consideren només hondo autèntic aquest cante protagonitzat pels gitanos de la Baja Andalucía, i consideraven els altres cantes com a formes del folclore andalús més o menys influïts pel flamenco o aflamencades. Tesi que en part també ja havia adoptat Manuel de Falla, el gran músic Manuel de Falla, quan va promoure el famós concurs de cante hondo de Granada de l'any 1922, al constatar que, degut a la popularització del flamenco de l'època dels cafès cantantes, s'havia perdut la puresa dels estils més hondos, les tonades, la seguirilla, les soleares, boleries i cantinyes, en favor dels estils més aflamencats, els fandangos, fandanguillos, malagueñas, granaïnes, tarantes. I tesi que es va adoptar en general en l'època del ressorgiment del flamenco en els anys 50 i 60 del segle passat. Aquesta divisió, però, suposava que hi hagués una incomunicació entre el flamenco que es feia a l'Andalusia occidental i l'Andalusia oriental. Incomunicació que no era real. Ja des dels mitjans del segle XIX, i a pesar de les dificultats de les comunicacions en aquelles èpoques, hi hagué influències entre el flamenco occidental i l'oriental. Com si no podem admetre que un dels màxims creadors de la malagueña, que escoltarem després, Cante de les muntanyes de Màlaga, fos un gadità, Enrique el Mellizo, que va ser dels creadors més primigenis de la malagueña, que va morir l'any 1906 i apenas va sortir de Càdiz. Com podem explicar, doncs, si no és que hi hagués aquesta comunicació influents entre els cantes orientals i occidentals? Segurament els moviments ancestrals de la població andalusa, tant la gitana en el seu èxode que va aparcar les dues Andalusies, com la població morisca que vivia el regne de Granada i en ser expulsada cap a l'oest pels reis catòlics i per Felip II, van anar desplaçant-se a l'Andalusia occidental i van fer que funguessin les músiques d'ambdues procedències, la gitana i la morisca, recollint també les influències dels folclores andalús no flamenco. Per tant, pensem nosaltres que des d'una època ancestral i, per descomptat, durant el segle XIX i a partir del segle XIX es va produir aquesta influència entre els cantes andalusos de la Baixa Andalusia, els cantes d'aquest quadrat que hem dit de Sevilla, Jerez, Càdiz, Lebrija i Morón, i els cantes de l'Andalusia oriental. Avui parlarem dels cantes de Màlaga, província situada a l'Andalusia oriental, que va estar integrada a la civilització musulmana de l'Àndalus durant 7 segles, i va ser dels llocs, junt amb Granada, Almeria i Jaén, on va perviure més temps la influència de la cultura musulmana i, per tant,
de la seva música. Els cantes més primitius tenien el seu territori a les muntanyes malaguenyes, sent música festera, o sigui pel ball, el que feia que tinguessin un patró rítmic fixe en compàs ternari. Els debles són els verdiales, que interpretaven i encara interpreten les pandes o rondalles de verdiales, amb l'acompanyament de guitarres, bandúrries, violins i percussió. I altres estils, també de les muntanyes de Màlaga, com les rondenyes, les javeres, reben en conjunt el nom de cantes abandolaos, segurament perquè s'interpretaven antigament i també al segle XIX, junt amb els altres instruments, per la bandola o bandúrria àrab o bandúrria andalusí. El més conegut intèrpret d'aquests estils abandolaos fou Juan Breva, que va viure de 1984 a 1918, natural de Vélez, Màlaga, que s'acompanyava ell mateix a la guitarra i va començar cantant per tot Andalusia. Després va anar a Madrid, on es va fer molt famós, actuant a tres cafès cantantes a la vegada, anaven movent d'una a l'altra, i va cantar davant del rei Alfons XII. Anem a escoltar per aquest Juan Breva un cante que... un cante d'aquests abandolaos, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva, que va ser un dels guitarristes junt al Niño Ricardo, que va protagonitzar aquests cantes de l'Andalusia, abandolaos de Màlaga.

Hem escoltat aquest malagueny, aquest cante bandolao, cantat per Juan Breva. Posteriorment, durant l'època dels cafès cantantes, a finals del segle XIX, principis del segle XX, els estils de Màlaga es van difondre molt i van perdre el patró rítmic que hem escoltat tocat per Juan Breva per interpretar-se en compàs lliure. Cantaores com El Canario, El Chato de las Ventas, La Trini, Fosforito, La Peñaranda van ser els que van divulgar aquests estils de la malagueña i, sobretot, Antonio Chacón. Antonio Chacón, nascut el 1869 i va morir el 1929, nascut a Jerez de la Frontera, cantaor deixeble de Silverio Franconetti. Silverio Franconetti va ser també un gran cantaor del qual no en tenim gravacions perquè no va poder arribar a gravar, i va ser el que va obrir el primer cafè cantante a Sevilla, el cafè al carrer Rosario, el cafè de Silverio, i aquest Antonio Chacón es va donar a conèixer cantant el cafè cantante aquest de Silverio Franconetti. Després es va consagrar a Madrid els cafès famosos Villarrosa i Los Gabrieles, va triomfar per tot Espanya i va viatjar a Amèrica. Intèrpret enciclopèdic de tots els cantes, amb una veu de tenor, una veu gens afillant, diguem, a la veu ronca, més característica del rajo flamenco, Chacón tenia una veu de tenor, inclús Chacón va introduir el falsete al flamenco, i ja us dic que coneixia tots els cantes, però es va especialitzar també en la malagueña, de la que em va fer una creació pròpia coneguda com la malagueña de Chacón. A principis del segle XX va fer una sèrie de gravacions amb cilindres anteriors al gramòfon que la majoria es van perdre. Va morir a Madrid i se'l va enterrar a Sevilla enmig d'un gran fervor popular. Escoltarem, doncs, ara la malagueña de Chacón, acompanyada pel guitarrista Ramon Montoya, que va néixer el 1879 i morir el 1949, que va ser el guitarrista preferit de Chacón i que va consagrar definitivament l'anomenat toque per arriba, introduint els trèmolos, arpegis i picats al flamenco i deixant enrere definitivament l'estil anterior, que era de pulgar i rasgueu. Junt amb Chacón va definir per al futur els estils orientals, com les malagueñas, granaïnes, mineres i tarantes, aquest Ramon Montoya. També van tocar amb Chacón altres com Miguel Borrull, Javier Molina i Luis Llance. Escoltem, doncs, la malagueña de Chacón, acompanyada per Ramon Montoya.

de Chacón, creació del propi Chacón, cantada per ell mateix, acompanyat a la guitarra per Ramon Montoya. En l'època següent, que va ser l'època de l'anomenada òpera flamenca, als anys 30 i primera postguerra, la malagueña va ser un dels cantes preferits, junt amb els fandangos, granaïnes i tarantes, pel seu compàs lliure i per possibilitar les floritures vocals que van caracteritzar els cantaores d'aquesta època,

aquests d'òpera flamenca, junt amb Marchena i la Niña de los Peines. Als anys 50 i 60 del segle XX va ser marginat per la corrent predominant gitanista o mairenista, que no valorava el cante oriental ni el protagonitzat pels paios. Anem a escoltar per aquest Manuel Vallejo, una malagueña també, com avui estem escoltant malagueñas, acompanyat a la guitarra per Manolo de Huelva.

primera postguerra, l'òpera flamenca va continuar sota el franquisme, però als anys 50, 60 i 70 del segle passat, en la progressiva apertura del règim, es va produir una reivindicació dels estils hondos, les tonades, seguiries, soleares, que havien quedat amagats en els anys anteriors, encapçalada per el gran cantagor Antonio Mairena. Tanmateix, aquesta tendència portada a l'extrem va arribar a negar el caràcter de flamenco autèntic als cantes orientals i va desconfiar dels artistes que no eren gitanos. Amb aquest enfoc es va desenvolupar la gran eclosió de discos, antologies, recitals, festivals i penyes que es va fer durant els anys aquests 50, 60 i 70. Però a partir de mitjans dels 70 endavant, els cantes orientals i els cantaores que els interpretaven van tornar a ser valorats per les noves generacions i es va agafar una visió més àmplia i justa del que era el flamenco. I llavors, amb això, la malaguenya va tornar a ocupar el lloc que li corresponia. Des d'aquests cantaores de les generacions posteriors, de finals del segle XX, per interpretar la malaguenya hem triat Enrique Morente, per ser natural de Granada, per tant, andalús oriental, i per ser dels primers que van reivindicar aquests cantes orientals. Escoltarem en primer lloc una malaguenya del seu disc Cantes Antigues del Flamenco, disc de 1969, dels inicis de la seva carrera com a cantaor de Morente, i escoltarem una altra també de quan estava en plena carrera, del seu disc Nueva York Granada de l'any 2022, quan ja era una figura consolidada. En les dues gravacions, en la primera l'acompanyarà un guitarrista

Sabatará, que estava fent la seva carrera, que era el Niño Ricardo, que havia viscut l'època dels cafès cantantes i de l'òpera flamenca, i cantarà, Marente canta, acompanyat pel Niño Ricardo, la malagueña del Canario, que era un d'aquests cantadores de quan encara no hi havia gravació. Escoltem, doncs, per Enrique Morente, acompanyat per Niño Ricardo, la malagueña del Canario.

Ara tornarem fent, saltant el temps una altra vegada, escoltarem una segona malaguenya cantada per Enrique Morente, el gran cantaor, que tristament desaparegut fa uns anys. En aquest cas, és malaguenya que va cantar en el seu disc Nueva York Granada, disc de l'any 2002, ja gravat quan era una figura ja consolidada, i en el qual va cantar acompanyat per Agustín Castellón Saviques, el gran guitarrista Saviques, que era ja molt gran quan va gravar Morente, poc abans de morir, que va ser el guitarrista que va protagonitzar l'expansió de la guitarra flamenca de concert a tota Espanya i Amèrica també, i als Estats Units d'Amèrica. Va ser un dels precursors dels Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar i tots aquests. Escoltem, doncs, d'aquest disc Nueva York Granada, una malagueña que es diu El Jardín de Venus, cantada per Enrique Morente i com a tocaor, Agustín Castellón Saviques.

Ole, malagueña, cantada para Enrique Morente y acompañada a la guitarra para Agustín Castellón Sabicas. Bé, ja l'última part del programa la farem dedicada al cantaor El Niño d'Elche i el seu últim disc que ha fet acompanyat a la guitarra per en Raúl Refri. Niño d'Elche, Francisco Contreras Molina, cantaor, cantant, performer i més coses, nascut a Elche, Alicante, el 1985, en el si d'una família procedent de Granada. Va començar la seva trajectòria com a cantaor de flamenco a una edat molt temprana. Va participar en diferents concursos, però va començar a interessar-se per altres àmbits artístics com el rap o la performance. A més de barrejar el flamenco amb altres gèneres musicals com el jazz, l'electrònica, el rap, el seu treball també es vincula a altres disciplines com la performance. I destaca per col·laboracions amb l'audiovisual, la poesia i la dansa. Havent fet treballs conjunts amb creadors com Los Volubles 3, Isaac i la Cuesta, Raúl Cantizano, Israel Galván, Los Planetas, Miguel Álvarez Fernández i Refri. El novembre de 2020 va col·laborar amb C. Tangana també i la húngara amb un tema titulat Tu me dejaste de querer del disc El Madrileño. El 2021 es va estrenar el documental Canto Cósmico Niño d'Elche dirigit per Leire Pellaniz sobre aquest músic i la seva obra. L'últim disc que ha fet es diu Flamenco Mausoleo de Celebración Amor y Muerte 2022 amb el guitarrista Raúl Refri. I d'aquest disc posarem ara alguns talls. Raúl Refri, Raúl Fernández Miró, més conegut pel seu nom artístic, nascut a Barcelona el 1976, que és un productor, cantant, músic i compositor espanyol. Es va iniciar formant, i concretament català, es va iniciar formant part de grups als anys 90 i a partir dels anys 2000 va començar la seva carrera personal de cantautor alternant castellà i català. A més de fer els seus propis discos, ha fet moltes col·laboracions com a guitarrista i productor amb Rosalía, el famós àlbum Los Ángeles, Sílvia Pérez Cruz, Mala Rodríguez, Albert Pla, C. Tangana i molts altres. I ha introduït una nova forma molt personal de tocar la guitarra flamenca. Anem a escoltar d'aquest disc de Niño d'Elche amb Raúl Refri, un varios talls. El primer és un que es diu Lamento.

Hem escoltat aquest lamento per el Niño d'Elche i Raúl Fernández Refri. Hem comprovat la forma tan original que té de tocar la guitarra el Raúl Fernández Refri. I escoltarem altres parts d'aquest disc en el qual, si bé el Niño d'Elche ha fet coses molt allunyades a vegades del flamenco, en aquest disc, en canvi, es senyeix bastant a una sèrie de palos flamencos, si bé cantats i acompanyats d'una forma molt, molt personal. Aquest que hem escoltat jo crec que és una espècie de cante lliure, com una tonà. I ara el següent que escoltarem és un... a veure... El següent és un que es diu Lamento... Ai, no, perdó, Lamento el que hem d'escoltar. És un que es diu Seguirilla Madre, una seguirilla, en la qual també canta junt amb la Rosalía, la famosa cantant Rosalía. Escoltem, doncs, aquest Seguirilla Madre, de Niño d'Elche, Rosalía i Raúl.

Seguiria madre amb Raül Refri, Niño del Che i Rosalía. En aquesta part última, quan entra en Rosalía, és quan hem escoltat el compàs de la Seguirilla, el compàs típic de la Seguirilla. Bé, ja us dic que és un disc en el que el Niño del Che es cenyeix bastant, encara que no ho sembli per l'acompanyament, però es cenyeix bastant a una sèrie d'estils de cante flamenco. Ara escoltarem un altre que és una fiesta, es diu Fiesta Giliana, és una fiesta o unes boleries, boleries por fiestas, i bueno, en fi, escoltarem el compàs de la boleria.

0: el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma, te llevo en el alma.
1: El niño del Che que algunes declaracions que ha fet arrel de treure aquest últim disc, ha dit que el flamenco havia mort, i no ho sé, jo penso que precisament amb aquest disc últim el que ha fet és recuperar una mica l'autenticitat del flamenco, i vaja, em sembla a mi que no pot dir que s'hagi mort el flamenco. Bé, ara escoltarem l'últim tall d'aquest disc, que és un que es diu L'Último Fandango, també cantat per El Niño d'Elche i acompanyat per Raúl Refri, i en fi, pues, si no ens dona temps per més, pues acabarem amb aquest tall d'aquest disc.

Bé, completem el programa escoltant de nou Enrique Morente, el gran cantador, que ens cantarà una taranta i una cartagenera.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contraband FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contraband FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, de, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

0: denuncia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc de veïnes de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'OFI del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Yeah. Contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, yeah. Mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'OFI de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetem.

0: Tremp.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats.
2: Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del sindicat de l'habitatge i el bloc de la Genela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb b-baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
3: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Flamenco d'aquí i d'allà. El programa de flamenco de Contrabanda FM. Programa en el que parlem de i escoltem música flamenca d'ahir i d'avui, d'aquí i d'allà. Aquesta música, que en dos segles de vida va néixer a Andalusia i avui és universal. Posant l'accent en el flamenco que es crea a Barcelona, la nostra ciutat, des de Carmen Amaya fins a Rosalía. A Contrabanda, el 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona. Un de cada dos dissabtes, de 13:30 a 14:30. Amb repeticions, tots els dissabtes a la mateixa hora, de 13:30 a 14:30, i tots els dimarts, de 9:30 a 10:30 del matí. També ens podeu escoltar en streaming o el podcast del programa a la nostra web, que és www.contrabanda.org.
1: Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Hormann.
2: Pues no son los míos.
3: Tan fácil, yo no se lo voy a aguantar más, nada más. Hay que pararlo de una vez por todas y ya está bueno de no ser allá.

Ja, contrabanda amb la meva panda. Hey, t'agrada? Veus ja, mengem marmelada a la ràdio, perquè els reis són els pares. Ei, si et canses de TV3, escolta les majares. Hey, aquí amb les paraules paràboles. Ei, ei, parla que et burles. Ja, escolta la ràdio i tindràs boira i a les compes. Ja veus, perquè aquí, ai, floca amb el compàs. Hey, hey.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és el soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

avorrit i també molt trist. No trobo la manera de fer un somris, però hi ha un lloc en el món on vull refugiar-me, perquè m'ho passo sempre genial.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: I és soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autocessió de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Vissall i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els cèspats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per a construir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb V-. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Hola, sóc l'Androide del Frente Sónico Futurista i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emetre. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir, perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no?

0: de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potents vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu, i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que als mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista. Per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per una ciutat. I bé, doncs espero que se solucioni la cosa, i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant com es pot.
1: Estáis escuchando Contrabanda FM 91.4 en Barcelona.
2: Niemandsland 91.4 FM. Ich begrüße alle Hörerinnen und Hörer zu unserem Sommerprogramm 2024. Es ist August. Ein heißer Sommer in einer schwülen Stadt. Sie können uns natürlich wie immer auch im Podcast hören unter www.contrabanda.org und unter niemandsland.contrabanda.org. Ein Hörspiel gibt es in diesem Sommer, und zwar Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten. Hörszenen von Claudia Kolosch. Das Hörspiel wird es in zwei Sprachen geben. Wir hatten vor gut einem halben Jahr schon einmal die spanische Fassung gesendet. Walter Benjamin, Experiencia en tiempos sombríos, Escenas radiofónicas de Claudia Kalash. Y ahora juntamos las dos versiones, la alemana y la en lengua castellana, die deutsche und die spanische Fassung. Viel Vergnügen beim Hören. Walter Benjamin, Erfahrung in finsteren Zeiten.

Esteu escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

escoltant Contrabanda FM a 91.4 a Barcelona. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure.

0: Calatrava, l'ofi de Sindicat d'Habitatge de Gràcia i el bloc Tereines de la Janela en perill.
1: Calatrava resisteix.
0: Som un hort autogestionat i comunitari, un espai de trobada on organitzem tallers i esdeveniments culturals. Fa 10 anys vam ocupar l'edifici de Travessera de Gràcia 154, que 3 anys després la propietat va desallotjar i enderrocar. Més tard, les veïnes vam reocupar el solar amb runes per a convertir-lo en un projecte diferent. Les nostres motivacions són les mateixes: combatre l'especulació i la gentrificació de Gràcia, però amb un nou objectiu: ser un espai verd ple de biodiversitat enmig de la grisor d'aquesta ciutat morta. Som la llavor de tot un barri en moviment.
1: Ens devoren els voltors.
0: El gran capital immobiliari ens vol expulsar. Tenen noms i cognoms. La llave d'oro, dirigida per Ferran Marçà Bisai i el seu pare, Lluís Marçà. Una gran nissaga de poder comparable a Núñez i Navarro. El capital voraç s'imposa a la vida. L'explotació va més enllà de les relacions laborals o humanes. També afecta el medi natural. Ens prenen les places, les cases, el barri, els espais verds, etc. L'Ajuntament i el seu pla Endreça s'articula vers una Barcelona nova i no ens hi volen tal i com som.
1: Gràcia agonitza.
0: Ja n'hem parlat molts cops. Aquest ja no és el barri que volem. La massificació turística i l'especulació amb els nostres habitatges és cada cop més extrema. Ens quedem sense veïnes. Els espats i els guiris inunden els nostres carrers i els comerços locals moren. En els últims 10 anys, el preu del lloguer gairebé s'ha duplicat. El preu mitjà per un pis d'uns 75 metres quadrats és de 1.685 euros al mes. Ens veiem obligades a marxar, no menjar o viure al carrer. Ja hem perdut el mercat de la Baseria, els comerços i el barri en general. Se'ns han inflat els pebrots.
1: Mai serem pisos de luxe.
0: Sabem que la idea ha germinat. Portem un nou món als nostres cors. Defensem l'ocupació com a mètode de resistència contra el capital i no acceptem les excuses de l'Ajuntament. La Vila de Gràcia no és un oasi per als turistes i sortirem a defensar-la, perquè ens hi va la vida. Estem arrelades i busquem conservar els nostres espais verds. Hem sembrat una xarxa amb la gent del barri i altres col·lectius afins. Hem generat vida. El dia 15 de juliol ens volen fer fora per reconstruir pisos de luxe. No ho permetrem.
1: Com pots col·laborar?
0: Passa't per l'hort, rega les plantes, dibuixa una flor al mural, vine als esdeveniments i difon el missatge. Segueix-nos a les xarxes i estigues pendent de noves convocatòries. L'hort no mor. Love migrants, hate expats. Des de Contrabanda FM cridem a les veïnes de tota Barcelona perquè vinguin el dia 15 de juliol a Travessera de Gràcia 154, hort ocupat de Calatrava. Les veïnes volem evitar el desnonament de l'hort de Calatrava, l'ofi del Sindicat de l'Habitatge i el bloc de la Janela. Us esperem a tothom el dia 15 a Travessera de Gràcia 154. Per a més informació sobre activitats de lluita i resistència,
1: ens trobareu a Instagram k-la-trava, amb B baixa. L'Instagram de l'hort ocupat del barri de Gràcia.
2: Contrabanda FM 91.4. Una ràdio lliure en un món poc lliure.

els millors continguts, les millors entrevistes, la música més xachi, tot un món cultural. És el lloc, la FM, el 91.4, la programació que sempre vull escoltar.

El Raval i espais que només apareixen en el mapa de qui vivim aquí. L'Àgora Juan Andrés Benítez, Metzineres, la Biblioteca de Sant Pau i Santa Creu. Són llocs comunitaris que sostenen la vida, refugis davant la calor, l'especulació, la violència i l'abandonament institucional. Espais on es menja, es cuida i s'aprèn. Espais que necessitem per organitzar-nos. I precisament per això, avui, la ciutat que buida els barris els amenaça. Des de Miau, el programa de Raval Rebel, i no només Raval Rebel, sinó també d'aquí s'apunti, a Contrabanda FM, conversem amb qui lluita per ells. En aquest cicle estiuenc d'entrevistes, sabrem per què el Raval està en joc en la defensa de cadascun d'aquests espais. Gràcies per escoltar. Comencem.

0: Defensem Biblios, que és del que ens parlaran avui, i tenim de públic a la Clara, també. Hola, Clara, què tal?
1: Hola, què tal?
0: Llavors, anava a fer una broma, o sigui, ja anava a començar amb les bromes de la lectura, la no lectura i tal, però no cal. Però sí que m'heu dit que vosaltres llegireu perquè esteu una mica nervis i millor llegir. És així?
1: Sí, una mica. Sí.
2: Si ens posem nerviosos, potser acabarem llegint una mica, per no deixar-nos res.
0: No hi ha problema. Però abans de començar, una cosa que segur que no teniu escrita. Què tal? Com ha anat el finde?
1: Molt bé.
2: El finde molt bé. L'hem aprofitat.
0: Molt bé, perfecte. Estem començant aquest cicle de programes amb una pregunta que pensem que és molt, molt bonica, que és com si els oients i nosaltres mateixes aquí a l'estudi tanquem els ulls, com descriuríeu l'espai per a algú que no hi ha estat mai?
1: Doncs la Biblioteca de Sant Pau, no sé si la coneixeu, està al cor del barri del Raval, a l'entorn dels Jardins Rubió i Lluc, que són uns jardins que hi ha entre el carrer del Carme i el carrer Hospital, en un edifici històric del segle XV, que va funcionar com a hospital fins a l'any 1926. La biblioteca és un espai tranquil, però potser no tan silenciosa com altres biblioteques, perquè hi passa molta gent i hi passen moltes coses. L'edifici és com singular, perquè és un edifici gòtic del segle XV i la coberta és volta de creueria, i a l'exterior de la biblioteca hi ha uns jardins, com he dit, i compartim recinte amb altres espais, com la Biblioteca de Catalunya, l'Institut d'Estudis Catalans, l'Acadèmia de Medicina, el Teatre La Perla, Diàlegs de Dona, l'Acadèmia de Farmàcia, etc. I com has dit, la nostra biblioteca té dues sales. La sala infantil, que és per infants de fins a 14 anys i famílies, i la sala d'adults.
2: Sí, i més enllà de l'espai físic, ara ens estava descrivint també la Rosa, hi ha com una mena d'extensió de la biblioteca, podríem dir, que serien els jardins de Rubió i Lluc, que estan just al costat de la biblioteca, i allà s'hi està duent a terme un projecte que es diu Llegim al Jardí, molt interessant, que primer havia de durar uns pocs mesos, però al final, com que ha tingut èxit i veiem que s'està dinamitzant l'espai molt bé i la gent s'hi va acostant, s'ha ampliat més, de moment té continuïtat, i és un espai amb tauletes, cadires, no? I llavors la gent allà pot asseure's, trobar-se, parlar més amb veu alta, que potser la biblioteca és un espai més de silenci, i en aquests jardins és més, doncs, un espai comunitari, on poder llegir una revista tranquil·lament, agafar un llibre, també s'hi fan, de tant en tant s'hi fan escacs, i un taller de costura, també, que és una iniciativa bastant interessant. I també s'hi fa intercanvi de llibres.
0: Després parlem de diferents usos de la Biblio. Entres, hi ha una espècie de doble porta. La primera porta té una reixa, la segona és a vidre, veritat que sí? I llavors se t'obre un espai bastant ample, que a la dreta tens lavabos i les màquines per fer
2: l'autoprèstec.
0: L'autoprèstec. I a l'esquerra tens tot una exposició de diaris i revistes. Sí. Darrere hi ha gent asseguda. Sí. Hi ha bastanta gent a la Biblio. No?
1: Molta.
0: Molta?
1: Molta.
0: és bastant important. Llavors, l'oient s'ha d'imaginar un espai amb molta gent.
1: Amb molta gent.
0: Amb molta gent. I després, més endavant, doncs, tens a la dreta el taulell vostre.
2: El primer taulell.
0: O sigui, el primer taulell.
2: Només entrar i et trobes el primer taulell, no? Que és així com per fer una mica d'acollida als usuaris.
0: Sí. I jo, com on vaig normalment, és al fons, quan he hagut de treballar o estudiar, no? Que allà sí que hi ha com unes taules més d'estudi o de dormir, també, segons qui les vulgui utilitzar. I
2: endolls, també molt important a la nostra biblioteca, com per carregar els mòbils. L'espai dels endolls està al final.
0: I té una llum càlida, diria?
1: Sí.
0: Oi que sí?
1: Sí.
0: Has vist? Estic dient que com una espècie de juego.
1: També tenim dos espais amb ordinadors on es poden connectar a internet i fer ús d'aquest servei. Sempre està ple, també. Quants ordinadors tenim en total?
2: Tenim com uns 18, crec.

0: Impressora.
1: Jo crec que això ja ens dona com molta informació de quin tipus d'espai és la biblioteca, no? Que de vegades, és que sembla una tonteria, però aquesta cosa d'anar a la descripció del detall és molt útil. Llavors, en aquest sentit, la biblioteca no és un lloc de préstec de llibres, o no només, ja heu dit alguns usos, no? Com els del jardí, però què passa a la biblio més enllà de la lectura i del préstec de llibres?
2: Doncs això, o sigui, més enllà del préstec de llibres, que també és important, perquè també és una biblioteca molt de pas, o sigui, gent d'altres barris també venen a deixar, a retornar llibres o a fer reserves. És un espai molt d'ús d'internet, molta gent que no té internet a casa seva acudeixen a la biblioteca, i també molt d'informació i acollida de, per exemple, ens demanen per fer cursos de castellà o català, informació d'on estan les oficines d'atenció al ciutadà, tema d'ajudes. Tenim una educadora social també a la biblioteca i també fa una mica aquesta funció d'acollir de la gent que necessiti més un servei social.
0: Sí, bueno, intentem ser un punt de referència per qualsevol tipus d'informació que una persona pugui necessitar.
1: I a part d'això, la programació com a biblioteca, més de, no?, que es fan grups de lectura.
2: Grups de lectura que tenen molt d'èxit, sempre estan plens. Contacontes també, que tenen bastant d'èxit a la sala infantil. Què més?
0: Doncs ara a l'estiu participem en el projecte de Raval Estiu Educatiu, en què cada any s'ofereix als casals d'estiu del barri una programació comunitària i gratuïta d'activitats. Perquè els participants dels casals d'estiu tinguin oferta. I també s'està fent als estius un programa que es diu A l'estiu Barcelona t'acull, que consisteix en l'organització de diferents activitats durant els mesos de juliol i agost per joves entre 14 i 18 anys que hagin arribat a la ciutat recentment, amb l'objectiu de que puguin fer una inserció a la ciutat doncs més satisfactòria, just abans de que comencin el curs. I es fan activitats lúdiques, se'ls ensenyen quatre coses de català, així com bàsicament.
1: D'això se'n desprèn que la biblio és un lloc prou important pel barri.
2: Doncs sí, veiem que és com això, que la gent de vegades té la idea d'una biblioteca que és només de vaig a buscar un llibre de forma gratuïta, però acaba sent com un motor cultural molt, molt important, doncs per això, pels clubs de lectura, que no només és a un club de lectura la gent no només hi va perquè li interessa aquell llibre, sinó també per socialitzar amb altres persones, que creiem que és molt important. Hi ha molta gent que viu en soledat que necessiten aquests espais també per relacionar-se amb altres persones i sobretot fer-ho d'una forma gratuïta en una ciutat on sembla que tot s'hagi de pagar, no?
3: Sí.
2: I això, o sigui, és un motor cultural i social també.
0: I vinculant-nos sempre amb el territori, no? Perquè treballem, fem els nostres clubs de lectura, però també fem clubs de lectura amb casals de gent gran, amb altres serveis o entitats del barri, i sempre tenint aquesta idea de que la biblioteca no és un espai tancat, sinó que és obert, i sortim de la biblioteca tot el que podem per estar en contacte amb la població i amb el barri.
1: Que guai. Quant temps porteu treballant vosaltres en aquesta biblioteca?
2: Jo porto un any, només.
0: Jo?
2: La Rosa és més veterana.
0: No, sis, crec que cinc o sis.
1: I on estàveu abans?
0: Jo a Trinitat Vella vaig estar sis anys, o set.
2: I jo estava al Guinardó, tres anys. Diferent, no? Cada barri té la seva idiosincràsia. No? Per exemple, divendres passat era la festa major del barri del Raval i als jardins es va fer un sopar comunitari, i sempre intentem també participar de totes aquestes activitats per sortir una mica fora de la biblioteca, que potser seria la nostra zona de confort, i cada cop intentem sortir més del nostre espai.
1: Perquè, pregunta de no saber, hi ha diferents rols dins de les biblioteques, de treballadores que es dediquen a coses diferents, entenc que sí.
0: Sí.
1: Quins són aquests rols? O sigui, entenc que hi ha bibliotecàries,
0: sí.
1: Hi ha referents a diferents coses, m'imagino.
0: Sí, hi ha persones referents més de temes de col·lecció, persones que es dediquen més al treball comunitari, persones que estan més a la sala infantil. Nosaltres, com som poc personal, hi ha persones que fem més d'una d'aquestes tasques, però hi ha persones que fan tasques com més...
2: De comunicació també, no? Les xarxes ara són bastant importants i llavors també ens hi dediquem. El que sí fem una mica en col·lectiu és l'acollida a la gent del barri i als usuaris, ho fem entre totes. Això sí que no...
1: Que guai.
2: No ens ho dividim, vull dir, qualsevol taulell...
0: Sempre estem atenent al públic. Sí.
1: Bueno, la intro està hecha. Ara la gent ja sap una mica de què va la Biblio Sant Pau i lo fantàstica que és. No sé, Clara, tu alguna cosa afegir així fins ara? Què tal van anar les festes? Com va anar, el divendres, què tal va anar?
3: Va anar molt bé. Sempre és un plaer i un honor compartir espais comunitaris amb la biblioteca, perquè realment és el que deia la Rosa i l'Àlex també ho ha anat dient. Tu podries pensar que la biblioteca és un edifici que només fa vida de portes cap endins i realment, almenys... El barri del Raval sempre va de portes cap enfora i posar la cultura també a l'espai públic és una gran tasca i això és una cosa que la Biblioteca del Raval fa moltíssim, s'ho creu de veritat i acosta la cultura a persones que estan en situació de carrer, a persones que segurament no tenen el català com a la seva llengua materna, tenen una especialitat a la biblioteca que són els mons àrabs, vull dir, com trobaràs llibres en altres llengües, tindràs àrab, tindràs bangla, tindràs urdu, vull dir, tindràs molta varietat i és molt important que hi aneu. Jo també sóc superusuària i són les meves amigues també, vull dir que...
1: I otra pregunta antes de... Perdón. Ai, que se m'ha ido. Ah, sí, que has dit lo de cosir.
2: Sí, mira, això ho explicarà millor.
1: No, perquè crec que
2: això és dins de l'espai dels jardins. Hi ha un taller de costura un dia a la setmana, pot ser?
3: Sí, és que aquesta activitat la faig jo. I una mica neix de la idea d'intentar buscar un espai on poder trobar qualsevol excusa per fer normalització lingüística. Aleshores, aprofitem molt que als jardins hi ha moltes persones que estan en situació de carrer i que fan molt ús d'aquest espai per intentar oferir una activitat manual que serveixi com a excusa per aprendre català, perquè ens expliquis com ha anat el dia, perquè de cop i volta et fas una bufanda xulíssima que te l'emportes cap a casa, no? Com aquesta cosa de... també la llengua oral també és una part molt important de la cultura. Aleshores, treballem molt amb això i redirigim molta gent també cap a la biblioteca.
1: I és en plan ganxillo? És en plan...
3: Fem ganxet i mitja per tots els nivells. Podeu venir, si voleu, els dijous de 6 a 8.

0: Bueno, bueno, bueno, estamos aquí. Estábamos hablando de un tema muy importante, que es una de les raons per les quals us hem convidat, que és que esteu defensant l'espai d'alguna manera, no? Les bibliotecàries estan en vaga. Per què s'està fent aquesta vaga? Això, com seria la pregunta inicial pels oients, però també com afecta això al servei que rep el barri, no? Una mica...
1: Sí, una mica per situar-vos. A les biblioteques de Barcelona estem fent vaga indefinida des del 26 de maig. Ha tingut un seguiment massiu, sobretot el primer mes. O sigui, ara la cosa ha anat decaient una mica perquè ja portem molt de temps, però sobretot al començament i durant un mes, mes i mig, va tenir un seguiment supermassiu. I també volíem dir que és important dir que en aquesta lluita per defensar els nostres drets no estem soles i que hi ha altres sectors de l'Ajuntament de Barcelona que també estan fent vagues i s'estan mobilitzant des de fa fins i tot més temps que nosaltres, com són les oficines d'atenció al ciutadà, serveis socials, les escoles Bressol, que és de 0 a 3 anys, i tots els apartats dels serveis de feminismes de l'Ajuntament de Barcelona. Pel que fa a les biblioteques, les nostres reivindicacions són històriques i també n'hem afegit de noves. Fa molts anys que estem denunciant la gestió nefasta del Consorci de Biblioteques de Barcelona. El gerent del consorci i la cap de recursos humans no estan per res al costat de la plantilla i estan gestionant les biblioteques com a aparadors per beneficiar el govern de torn, que en aquest cas és el del PSC. Si voleu us expliquem una mica les reivindicacions, la llista és llarga.
0: Endavant!
1: Mira, per començar, una cosa que per nosaltres és molt evident i potser els usuaris ho han vist o no, és que cal més personal. O sigui, les biblioteques cada cop estem obrint amb un horari més extens, cosa que ens encanta, perquè es pugui donar el màxim de servei a la ciutadania, però el que no estan fent és ampliar les plantilles. Veureu que en moltes biblioteques hi ha taulells buits, on no hi ha ningú, i en definitiva el que necessitem és més personal. Les plantilles estem sota mínims i això no només ens afecta a nosaltres en el nostre dia a dia, sinó també a les persones usuàries. Denunciem també un... Ah, això ho explicarà la Rosa. És que ens han dividit
0: una mica. Ha habido gestos aquí en el estudio.
2: Sí, també denunciem la supressió d'un servei que pel nostre barri i per la nostra biblioteca era superimportant, per totes ho és, però crec que per la nostra especialment, que és el servei del suport informàtic, que teníem una persona, totes les biblioteques, dos dies a la setmana, ajudant a fer temes informàtics a les usuàries. I deu fer cosa d'un any que aquest servei va desaparèixer sense cap explicació. D'un dia per l'altre nosaltres ens vam trobar que ja no teníem aquesta persona i fins al dia d'avui no tenim cap notícia de què ha passat. Després, per altra banda, també tenim a nivell de personal, tenim horaris que no permeten la conciliació, hi ha dies a la setmana que doblem i estem treballant més de 10 hores al dia i no tothom té garantida una tarda lliure a la setmana. Amb el nostre horari, que és bàsicament de tardes, demanem almenys una tarda lliure a la setmana i això no ho tenim. També es demana el reconeixement de la tasca d'atenció directa a la ciutadania a través d'un complement retributiu just, com tenen altres serveis de l'Ajuntament que estan cara al públic. També un protocol específic per abordar les violències. Volem també que retorni la mobilitat anual entre biblioteques. Abans podíem demanar canvi de biblio un cop l'any, ara això ens ho van treure. De fet, crec que des del 2020 o 21 que no hi ha mobilitat.
1: 2021, sí.
2: Ara ens van dir que potser això podria ser cada 4 anys, cosa que és totalment insuficient.
1: Sí, sí. I després també us volíem explicar que tenim una sobrecàrrega de feina perquè estem assumint tasques que sense un reforç no les podem fer bé. Un exemple seria, aquests últims mesos hem tingut com una allau de carnets i certificats que estem fent pel tema de la regularització extraordinària. Nosaltres estem super d'acord amb ajudar les persones que s'acosten a la biblioteca per tenir aquest certificat i aquests carnets. El que passa que nosaltres hem demanat al Consorci que per poder fer bé aquesta feina i també dedicar-nos a altres tasques de la biblioteca necessitem un reforç, mínim dues persones més que s'afegeixin als taulells per poder fer aquests carnets, també perquè les persones que venen a demanar aquests carnets no s'hagin d'esperar tanta estona i fer cues fins a fora al carrer. I el Consorci no ens ha fet ni cas i no han posat més persones per de reforç. També és important explicar que nosaltres intentem fer el millor que podem aquesta tasca d'acollida d'informació, però que també seria necessari que el districte oferís més serveis d'acollida i suport a la ciutadania. O sigui, a part de nosaltres, doncs, que reforci més la OAC i altres serveis d'ajuts i d'informació a les persones nouvingudes o del barri. I també, bé, també així a nivell general estem demanant que hi hagi més educadores socials a les biblioteques. Només hi ha 4 educadores socials per 41 biblioteques, que això és irrisori. Nosaltres, per sort, tenim la sort de que tenim una educadora social, però també pensem que l'ideal seria que com a mínim fossin dues persones per fer una mica d'equip entre elles. Mm. Una sola persona queda una mica deslligada. I també volíem dir que som a biblioteca som un col·lectiu feminitzat amb una bretxa salarial discriminatòria i que cal acabar amb aquesta desigualtat històrica.
2: També cal acabar amb la criminalització de les baixes mèdiques i l'assetjament de l'empresa Corredi subcontractada per l'Ajuntament, perquè el dia que t'agafes una baixa ja t'estan trucant demanant-te explicacions i citant-te per anar a la mútua a fer-te una revisió el mateix dia.
0: És per a matar-los, eh?
2: I això és una empresa que ha contractat l'Ajuntament de Barcelona.
3: I també és violència al final.
2: Sí, o sigui, sí.
4: Són drets laborals, penya, a la baixa.
2: Sí.
4: Vull dir, prou.
2: Sí.
1: Clar, és que estan qüestionant la feina dels metges dels CAPs, no? O sigui, és com sí. Tu et donen una baixa, doncs no, ningú ha de qüestionar aquesta baixa.
2: Per altra banda, denunciem les retallades de sou del personal de cap de setmana i cal deixar de menystenir i aturar la precarització del personal itinerant, el personal de suport i el personal temporal. S'inauguren noves biblioteques sense atendre les necessitats de les existents.
0: Dilo.
2: Biblioteques aparador. A la nostra biblioteca, per exemple, no s'està renovant ni mobiliari ni prestatgeries, falten taules, falten endolls, tenim molt pocs endolls.
0: Anem a això, perquè bueno, la pregunta també anava per aquí, que no és només qüestions laborals, sinó també de l'espai, no?
2: Sí, i el servei que es pot oferir, sí. No tenim ni una sola butaca de lectura. La climatització no funciona des de
0: Perfecto.
2: Fa anys i la il·luminació no és la correcta. O sigui, cal molt més inversió en aquestes coses per donar uns serveis mínims.
0: Què vol dir que la il·luminació mínims. No és la correcta?
1: És que
0: mira
1: de...
0: que jo havia dit lo de la luz.
1: Sí, perquè és càlida, sí, però és càlida en tot el seu sentit de la paraula. O sigui, són llums com antigues que fan molta calor ja. I contribueixen a que l'espai no es refredi prou.
0: Clar.
1: I faltaria... O una mica com abans, hi hauria d'haver com també làmperes a les taules, així com per tenir, si tu estàs fent algun treball o estàs estudiant, tenir una llum així més enfocada al teu llibre o als teus apunts. No? Això també faria falta que s'implementés. I el tema aquest de les butaques de lectura, per mi, bueno, jo quan vaig arribar a la biblioteca ho vaig veure claríssim, jo ho relaciono amb una mica com de classisme, de dir, com que aquest barri és així de gent sense sostre, no els hi cal una butaca còmoda, es pot tacar perquè potser van bruts i es pot tacar, i a mi això em sembla com un greuge comparatiu amb altres biblioteques, o sigui, al Raval la gent també pot
0: de locos, sí,
1: voler
0: sí,
1: estar
0: sí.
1: còmoda llegint un llibre amb una butaca com Déu mana.
0: I tant. I és una qüestió de mínims d'accessibilitat. O sigui, no tots els cossos són iguals i les cadires no han de ser totes iguals, també. No. Com que hi ha un punt de...
3: I la climatització també és una cosa de seguretat, al final, com prevenció de riscos laborals, com tot això.
1: Sí, amb el que et posen més facilitat és tancar la sala infantil, perquè clar, allà si es desmaia algun nen quedarien molt malament, no? Llavors et donen més facilitats per tancar la sala infantil, però per la sala d'adults intenten, sempre intenten que no es tanqui, si, bueno, sempre estem així com negociant si tanquem o no tanquem.
5: I has parlat de les biblioteques com a refugis climàtics, si no funciona la...
2: Sí. Tenim l'etiqueta de refugi climàtic a 30 graus.
5: No obrim prous horaris perquè la gent se pugui aixoplugar a serveis públics, no? Perquè no hi ha personal i, no? O sigui, és com...
1: Sí, i de vegades fa gairebé la mateixa temperatura fora que dins. I van fer la roda de premsa per presentar els refugis climàtics allà.
5: Sí, van
1: passar
5: a fer un bombo, no?
1: L'any passat.
2: Sí, 29 graus.
0: Apurant.
2: Apurant.
0: Apurant. I com funciona la vaga? Perquè sé que durant un temps s'ha fet vaga indefinida de dissabtes, quines accions s'han fet i quin seguiment hi ha al barri?
1: Bueno, abans del 26 de maig, d'aquesta vaga indefinida, ja havíem fet dies puntuals de vaga, havíem fet aturades parcials i vam fer vagues els dissabtes també. També una mica com per, ho diem clarament, moltes vegades fèiem vaga el dissabte per fer una mena de conciliació, encara que fos a costa de que ens traguessin bastant de sou, perquè a més tenim un petit plus per treballar els dissabtes, per cert, bastant irrisori, i ens ho fèiem una mica també com per poder conciliar i tenir algun dia més de festa. Doncs això, les mobilitzacions no són una cosa nova d'ara, venim de lluny, i el que sí que hem fet ara, a partir del 26 de maig, és un salt molt important, i és que la vaga és indefinida, ha tingut un seguiment massiu, i hem vist que la plantilla està més unida que mai. O sigui, també ha sigut com un exercici d'empoderament. La gent ens queixaven molt els equips, cada biblioteca, quan parlàvem entre nosaltres ens queixàvem, però això no ho estàvem visibilitzant. I una forma de fer-nos visibles doncs, ha sigut aquesta vaga, que no és una vaga només de fer vaga, sinó que també ens hem volgut visibilitzar participant en cafetes, a llocs on ens han convidat per explicar les nostres mobilitzacions, venir aquí a la ràdio, una mica fer-nos veure i això. I també hem demanat a les usuàries que si volen ajudar a la vaga i a nodrir la caixa. Hem fet una caixa de resistència perquè... Fer vaga també té un cost econòmic important per nosaltres. Doncs hem elaborat aquestes samarretes que portem ara, que posa Defensem les nostres biblioteques, i també hem fet unes bosses, i llavors la gent adquirint aquestes samarretes i aquestes bosses estan ajudant a la caixa de resistència.
2: En aquest punt, agrair el suport del local, que és un punt de venda de samarretes i de bosses, i sempre disposades a tot el que faci falta per recolzar-nos, participar en manifestacions, tenim la pancarta del local, i sempre al nostre costat.
1: Apareix a totes les fotos.
0: Tot el món té una pancarta hecha por Iñaki.
2: Però és molt important sentir aquest suport.
0: Sí, molt sí important. Que ho és. Sí que ho és. Perquè... Perdona, Marta.
5: No, que és proporcional a la feina que feu, no? Perquè molts cops es parla de la funció pública com si no hi hagués ALBA, però totes les persones que treballem en funció pública, que ens creiem al servei públic, estem pues, bueno, no? molt a tope, no? I molts cops no estem molt per davant del que les direccions estan visualitzant, estan projectant, no? Sí. I estan mirant aquests serveis des d'un altre punt de vista superllunyà a les realitats transformadores, no? I per això al local estem superfans, grupis, farem el que faci falta perquè la biblioteca per nosaltres està al mateix nivell, no? que l'Àgora, que tenia un cap nou de salut, no?
0: Total.
5: Estem en una línia que tirem aquí i que hem d'anar a per totes, si sou veïnes i veïns del barri, que feu un treball molt important. I ja està, hasta el final.
1: Mira, jo lligat amb això que estàs explicant, volíem llançar una idea que algunes persones del nostre equip ja fa temps que ens ronda pel cap, i és que nosaltres ho llancem i després si es fa o no es fa doncs ja ho anirem veient, que estaria molt bé, que això és una crida que fem a la ciutadania, però nosaltres també ens hi podríem implicar, algunes persones de les que treballem a la Sant Pau, que és que es creés al barri del Raval una plataforma ciutadana, doncs això, per aconseguir millores per la biblioteca del barri, que és la Biblioteca Sant Pau, i nosaltres també ens hi afegiríem com a treballadores i una mica com per reivindicar les millores que necessita la biblioteca, tot això que dèiem de les coses petites o no tan petites, com això, doncs, que funcioni l'aire condicionat, que tinguem butaques per lectura, que la gent també tinguin alguna forma com de proposar activitats culturals més des de la ciutadania, que no siguem només nosaltres que proposem activitats, sinó que hi hagi una mena de canal com per recollir les idees de la gent, i no sé, seria interessant.
0: Que guai, bueno, ahí comptais con Raval Rebel també, o sigui, el que necessiteu. Ara que, bueno, que sortia això, des de l'Àgora ens van passar una primera pregunta per vosaltres, que era, sou conscients lo molt que valoren les veïnes la biblioteca?
1: Mira, això ho hem vist justament ara en aquesta època de la vaga. Jo m'he quedat bastant sorprès. Jo sí que m'imaginava que algú molt puntualment ens donaria suport, o sigui, gent que ja te'ls imagines polititzats i així, però a nivell general hem tingut molt de suport de totes les veïnes de diferents edats, i això nosaltres sí que ho tenim clar. Ara ho tenim encara més clar perquè la gent ens ho ha fet arribar. Qui no ho té tan clar, doncs, és el que dèiem, no? És els de dalt, no? que es diu, però els de dalt són gent concreta. O sigui, és l'Ajuntament, gerència, recursos humans, tota aquesta gent, és el que dèiem, veuen les biblioteques com un mer aparador, una forma rentable per ells de donar-se autobombo, de mantenir els seus sous desorbitats, perquè això amb la vaga ho hem estat dient, quins sous desorbitats cobren la gent que estan a dalt de tot, i nosaltres ho tenim clar i nosaltres hi posem voluntat. El que passa que ens falten recursos, ens falta poder negociar, millorar les nostres condicions, no només les nostres condicions, sinó la dels usuaris. O sigui, va molt lligat les nostres reivindicacions laborals amb els drets dels ciutadans que tenen dret a tenir un espai públic que funcioni bé.
0: Jo tinc una última pregunta abans d'anar a un poc de musiquita, que l'he rescatat d'abans. Clar, porteu aquestes samarretes que dèieu, fantàstiques, que se poden comprar en el local, i posa "Defensem les nostres biblioteques". Què és Defensem Biblios?
1: Defensem Biblios, o sigui, a les biblioteques tenim un comitè d'empresa, que és com el que s'anomena la part social, no?, de qualsevol empresa. Diem empresa perquè, com que el Consorci de Biblioteques funciona com una empresa privada, i no ho hauria de ser, doncs per això diem empresa. Doncs hi ha el típic comitè d'empresa, hi ha dos sindicats, que és la Intersing...
6: Stop it.

0: Yo soy socia solidaria de Contrabanda FM, porque creo en la libertad de expresión y la practico.
1: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM, perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
2: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.
3: Jo soc soci solidari de Contrabanda FM perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
4: Jo soc sòcia solidària de Contrabanda FM perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
5: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
6: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
5: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
7: Esta embajada se limita a proteger los intereses norteamericanos. Nuestros intereses, señor Hormann.
8: Pues no son los míos.
9: Al fascismo yo no se le va a aguantar más nada más. Hay que pararlo de una vez por todas y ya está bueno de nacer allá.

0: i és el soci solidari de Contrabanda FM. Perquè els moviments socials necessitem informació alternativa.
1: Yo soy socio solidario de Contrabanda FM porque creo en la libertad de expresión.

0: Jo sóc soci solidari de Contrabanda FM, perquè vull escoltar la ràdio sense anuncis comercials.
1: Jo sóc sòcia solidària de Contrabanda FM, perquè l'autoassociació de les ràdios lliures la fem entre totes.
2: Contrabanda FM és una ràdio lliure, no comercial, assembleària i autogestionada. Si vols col·laborar perquè Contrabanda continuï emetent a les zones lliures de Barcelona, pots fer-te sòcia, solidària i fer la teva aportació econòmica al col·lectiu.
3: Truca'ns els dimecres al vespre al 93-317-7366, escriu-nos un mail a contrabandaradio@contrabanda.org o informa't a contrabanda.org.
2: Juntes fem possible l'autogestió de la comunicació.
3: Ens escoltem al 91.4 de la freqüència modulada de Barcelona o per internet a contrabanda.org.
4: Jo sóc soci de solidaritat, de solidari, espera, de solidari...
5: I voto a la porta.
4: I voto a la porta de solidaritat amb Catalunya, no?

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

Hola, bona tarda. Benvinguts una setmana més aquí al 91.4 LFM d'Escarlata O'Hara.

0: I bueno, avui programa en directe però telemàtic, no estem als estudis de Contrabanda, estem fent com una emulació dels antics estudis de Plaça Reial, aquí amb una temperatura de pràcticament 30 graus, però bueno, us hem preparat un especial pre-final de curs. Bona tarda, Àlex.
1: Hola. Molt bona tarda. Quins records, allà a l'estudi de Contrabanda, amb el ventilador aquell suant. Bueno, estem millor aquí ara a l'Ateneu, sí, sens dubte.
0: I bé, avui hem preparat un especial doncs, revisant les novetats discogràfiques que han anat sonant durant la temporada. Com que n'hi havia moltes, ens han agradat. Realment aquest any ha sigut bastant productiu. Hem decidit com separar un dos capítols i avui ens centrarem més en les novetats a nivell estatal i hem deixat ja pel següent programa doncs, un repàs més de novetats a nivell internacional. I comencem ja perquè hi ha bastanta cosa per posar. Comencem amb un tema del darrer treball dels Oldians, un treball que va sortir a finals de setembre de l'any passat, principi de temporada. El treball aquest que van treure doncs, que versionant els seus propis temes però en català. I escoltarem una cançó d'aquest treball titulada El lluitador.

Continuem amb el repàs de les novetats estatals i també una que va sortir al setembre, ja és just començar la temporada, una de les bandes que més ens agraden aquí al programa, els Acats, van treure el tercer volum d'aquests EPs que treuen ell fent les seves versions especials, la Gogo volumen 3, i bueno, posarem el tema que van llançar com single, el 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Bé, seguim, i un dels discos que també més ens ha agradat és un disco que van treure la gent de Bristol Records a finals de novembre, de Amica Rude, es titula Tesca and the Abstract Truth, i és un homenatge al mitiquista saxofonista Oliver Nelson, de Blues and the Abstract Truth, i és una reversió d'aquest LP en versió Skyjazz. La veritat és que si us agrada aquest estil, l'Skyjazz i tal, aquest és un discàs. L'original ja és un molt bon disc, però bueno, aquest passat per el filtre de l'Skyjazz jamaicà sona prou bé, i bueno, jo personalment és un dels que més he trillat aquesta temporada. Posarem el tema Stolen Moments,

De fons tenim els Smooth Beans avui, que és el següent disc que presentarem, doncs també una de les novetats que més ens han agradat d'aquesta temporada. El mes d'abril, amb la gent de Liquidator, van treure un LP titulat Sin Dudar. El primer amb la nova cantant, el Rudy King, bueno, va deixar la banda ja fa una bona temporada i doncs, bueno, ja s'ha com estabilitzat aquesta nova incorporació i la veritat que sona molt bé, bueno, segueixen l'estil de sempre, però és el que ens agrada. I anem a escoltar un tema d'aquest, Sin Dudar, el Alguien Cualquiera, doncs el tema que obre

Continuem amb el repàs de les novetats d'aquesta temporada a nivell estatal. I a l'abril, la Panxita Records va editar l'LP del seu Adventures, titulat Dab to Roots. I bueno, és una banda que potser s'escapa una mica del que normalment posem al programa, però és que aquesta banda ens agrada molt. I a més, bueno, venim de la Panxita, sempre té aquest toque de qualitat. Així que sí, ho destaquem com un dels treballs que més ens ha agradat aquesta temporada. Escoltarem el tema Blackout d'aquest nou LP del Soul.

escoltant l'Escarra Taujada. Avui revisant les, doncs, les novetats que han anat apareixent durant aquesta temporada, així a nivell estatal.

seguim amb el decalac Blue Beat de Mr. Freak Ska, un treball que va sortir a finals de maig, autoeditat, va fer un Verkami, com ja és habitual en ell, doncs per poder-lo finançar. I bueno,

seguim amb més novetats d'aquesta temporada. Aquest cas no és un LP, és un single. De fet, són diversos singles que han publicat aquest any amb la Panxita Records, la gent de Rock Bandits. Bueno, és una banda així novell que s'estrena ara. I posarem un dels singles que van publicar a finals d'abril, el titulat Camins, doncs d'aquesta banda, els Rock Bandits, que sembla prometedora.

doncs seguim aquí amb les novetats. Un altre single que ha publicat la Panxita Records aquesta temporada. El 8 de maig van publicar un single d'en Paranoia amb els Soul Adventurers, titulat La Verdad, que escoltarem a continuació. Eso.

I arribem al final del programa, posarem la darrera novetat, que és un tema del primer LP de Les Testarudes, l'Aimara, que bueno, va sortir publicat en xarxes i en plataformes ja fa uns mesos, però crec que en format físic està el que ara, no sé si és aquesta setmana o la que ve. I bé, el primer LP, perquè ja havia entret aquest EP, i la veritat és que sona força bé. Les Testarudes, que ja van presentar aquest LP fa uns mesos aquí a Barcelona, i bueno, estan de gira aquest estiu per un d'ells, així que si teniu oportunitat, aneu al concert, perquè segur que passeu una bona estona.

Diumenge, a Ràdio Contrabanda FM. 12 del migdia. Escarlata O'Hara. Programa musical sobre ska, reggae i altres ritmes jamaicans centrats en l'actualitat de l'escena a Catalunya. Repassa les darreres novetats discogràfiques que van apareixent. Notícies relacionades amb l'escena, anunci de concerts i altres events.

sóc la Sandra Oide, del Frente Sónico Futurista, i bé, vaig estar 7 anys a Contrabanda, també vaig estar 11 anys a Ràdio Pica, que són dos de les emissores més antigues i més importants, dos de les ràdios lliures més importants de la ciutat de Barcelona, juntament doncs, amb Ràdio Bronca i també Ràdio Línia 4 i altres petites emissores que fan servir, en aquest cas, doncs, algunes instal·lacions de l'Ajuntament per poder emitir. Però les ràdios principals per mi, de ràdios lliures, aquestes tres, Bronca, Pica, que va ser la primera, i Contrabanda, han estat durant tot aquest temps, dècades, lluitant per la seva existència i existint perquè han d'existir. Perquè no només, doncs, si ens ponem constitucionalistes, no, a la Constitució està registrat el dret a la llibertat d'expressió, sinó al dret a rebre informació, però també a donar-la, que és aquest, no? A la resta d'Europa, les ràdios lliures es diuen ràdios comunitàries i doncs formen part del sistema, diguem, no? I aquí doncs s'ignora totalment a les ràdios lliures, però d'una manera que és més bé, més aviat no és te dejo existir, sinó te machaco. Quin és l'interès que pot tenir un ajuntament o la Generalitat o qui sigui de que el dial de la FM estigui ocupada per ràdios pirates, no? Fent servir el nostre propi idioma en la nostra contra, no? O sigui, doncs, aquesta paraula pirata que té aquest romanticisme sense entrar en l'ètica dels pirates reals, no? I que sempre ha format part de l'ideari o de l'imaginari, millor dit, de l'underground, per dir alguna cosa, doncs sempre tot es subverteix, no? I ara estan... Ara les ràdios pirates són les ràdios comercials que posen anuncis, són ràdio fórmula i venga anuncios i amb això que treuen? Pues diners, no? I amb això l'Ajuntament que treu diners. Dius, per què? Per què els volen aquests diners? Per fer ratlletes al terra, no? O per fer, no sé, un carril de bicis que ara t'atropellen les bicis i els patinets, no? Bueno, en fi, no sé per què volen els diners, no? Però realment crec que per qualsevol ajuntament seria o hauria de ser més interessant mantenir i ajudar a que la ciutadania, que al fin y al cabo lo que están representando supone, no a sí mismos o a sí misma, doncs tingui un altaveu. Als anys 90, que no hi havia internet, va ser un moment molt potent de les ràdios lliures i de molts moviments culturals i socials, no? Va ser un moment bastant potent vist enrere. Aleshores, doncs, no hi havia internet i les ràdios lliures eren l'única via, juntament doncs, amb fanzines i algunes revistes o el que fos, de que la gent que no tenia accés a la televisió o a les discogràfiques molt tancades de diguem, mainstream, doncs tenien un altaveu i si tu tenies un grup podies enviar la teva maqueta i segurament sonava a les emissores, no? O doncs podies fer un programa, ara també ho pots fer. O sigui, tenies una inquietud que et portava a fer un programa sense cobrar un sou i sense, inclús de vegades pagant doncs, pel manteniment d'aquestes emissores, només pel fet de voler expressar-te i tenir alguna cosa a dir, cosa que els mitjans normals van bojos buscant aquesta gent que té alguna cosa a dir per fer un matxembrat i resumir-lo en el mainstream, no? Aquest és el meu punt de vista, per tant, les ràdios lliures a tots els nivells representen salut per a una ciutat. I bé, doncs, espero que se solucioni la cosa i tot i que ara hi ha internet i ens podem comunicar millor i pot haver-hi milers i milions d'emissores online i de programes online i de podcast i d'inquietuds i d'opinions per un tubo. Igualment, crec que la FM, que és doncs, un mitjà més, una branca més de la nostra ciutat, no pot ser que se la quedin 4 mainstreams i 8.000 chupópteros, perquè per mi no són ni ràdios pirates ni vampiros, són chupópteros. La mitologia bonica per nosaltres. Molta sort. I aquí ens teniu recolzant.

Valtis, anem a fer l'últim programa de temporada, no? Les crisis d'identitat, des del més personal, a la trajectòria vital de cadascú, a quin és el nostre rol en la societat. I si fins i tot la societat, els grups, poden tenir crisis d'identitat. Perquè en un món que tot canvia tan ràpid, qui ens diu qui som o què serem? Som, serem.

Caríssimes Valquíries, encarem el curs per tot lo alto parlant d'identitat i identitats. Jo no sé si com a podcast l'hem trobat la nostra, espero que sí, però jo almenys vaig força perdut. A veure si parlar sobre el tema i les col·laboracions que aconseguim ens ajuda a aclarir-me. Vinga.

Hola, Valquírias. Quin gran tema aquest sobre la identitat. Què vol dir la identitat? Com ens podem classificar o en què ens identifiquem, no? Amb l'edat, amb la classe social, l'ofici, tipus de família... sembla un bon tema per generar debat. Així que endavant, l'últim programa de la temporada abans de l'estiuet. I res, aquí des de la platgeta us envio aquest àudio.

0: Per tots vosaltres, vosaltres, vosaltres. Des de les profunditats del arriba.
1: Las bailarinas.

0: son
1: las Valquirias.
0: Bona tarda, Valquíries. De nou aquí amb vosaltres en aquest podcast intermitent. Tancant una temporada més, ja serà la tercera? Sí, tres cicles solars amb vosaltres. Explicant-vos qualsevol cosa que ens permeti fer una elecció de quines coses ens permeten entrar al Valhalla, elements de la nostra vida, la nostra cultura o de la nostra societat. I avui parlarem llavors doncs, de les crisis d'identitat, perquè anem una mica perduts, les Valquíries mateixes, ja ho veieu, perquè a vegades ja estem sempre improvisant, estem agafant l'esperit Mahara dels Maharas, però no, és propi, o potser perquè som les mateixes persones, o no, qui som nosaltres? Qui som? Què farem? No sé, tant els hi passa a les Valquíries, com jo que sóc rota i estic rota per dins, com els cossos humans que les interpretem. No? Avui farem una mica de teràpia de grup en aquest programa. Tan astut.
2: Bones, aquí és Cool, en aquesta tarda tòrrida, ja pràcticament a les portes de juliol, acomiadem el curs valquíric. I res, recordar-vos també informació pràctica, perquè al final... que som, sinó des dels llocs que ens emeten i els llocs que ens acullen. Valquíries, ens podeu escoltar des de la plataforma iVoox, però també des d'emissores amigues, com són Contraband FM i Ràdio RSK. Aprofitem per recordar, ja que parlem d'identitat, i recomanar-vos que la ràdio que ens ha vist néixer i ens ha ajuntat, que és Contraband FM, va participar junt amb altres emissores lliures en el 8è Cadenazo Ràdios Lliures parlant d'antifeixisme, i bueno, de segurament pues, també de discursos identitaris des de la vessant xunga. No sé si avui tocarem això.
0: Qui sap?
2: I després també mencionar plataformes afins que ens difonen, com iBook, com perdó, i Gràcia, plataforma que recull podcast dels barris de Gràcia, o Red de Podcast amb K. I a l'espera de que durant l'estiu o a inici del curs que ve segurament assumi una altra emissora, que ens punxi també per la FM com fan RSK i Contramanda, ja us avisarem, i pues amb ganes de dar-li ahí el coco, el que ens queda de coco
0: a la paraula també. Yeah.
3: Bona tarda, aquí Hilda amb les neurones fregides, la veritat, amb aquesta onada de calor tan brutal, i res, aquí l'últim programa de la temporada sobre identitats. Res, jo volia recordar i donar les gràcies a Can Carol, al casal de barri de Vallcarca, que com sempre ens acull, que és un espai de gestió comunitària on impulsar projectes d'entitats, col·lectius i veïnes, concretament al carrer de Cambrils número 24 de Vallcarca. I res, recordar-vos que ens podeu escriure al mail valquiriespodcast, tot junt, primer amb Y i després la llatina, @gmail.com, on ens podeu demanar el que vulgueu, criticar-nos, consultar-nos, proposar-nos temes de programes, cançons, el que vulgueu. I també ens podeu sentir, ens podeu seguir per l'Instagram, Valquíries Podcast.
2: Què, arrenquem amb musiqueta?
0: Sí. Què has triat aquest cop?
2: Bueno, pues, comencem amb un crit, diguem, de un cop sobre la taula per autoreivindicar-nos, les X-Ray Speaks, per qui li agradi el punk rock britànic del 70, de finals del 70, una banda de Londres de les menys conegudes, però segurament de les més reivindicables, Identity, un dels seus hits.

0: Doncs mireu, vam triar el tema de la crisi d'identitat perquè a vegades ens costa a nosaltres mateixos saber qui som com a podcast i què volem fer, de què volem parlar, com ens organitzem i aquestes coses, no? En aquesta identitat que compartim de moment tricèfala, no? Però amb voluntat de ser una mica hidra, no? Que tingui molts caps i molts barrets i moltes coses, perquè ens agrada perdre'ns en l'anonimat o ens agrada d'alguna manera descobrir-nos en les múltiples personalitats, no? Però clar, llavors et fort de pensar, i jo, on estic? No? I últimament aquest any, jo que t'he dit que estic visquent una mica la crisi d'identitat. No? Suposo que els processos vitals, com en parlaran les companyes que ens han fet uns àudios fantàstics, ens demostren que la identitat es construeix des de qui ets tu mateix i com et mantens sent tu mateix en el canvi, no? En el pas del temps, de les circumstàncies que t'envolten, etc etc. Mira, trec els micros de fons perquè se sent menys soroll. Estic molt professional avui. Molt bé. Això és una identitat pròpia? Miro a mi mateix? Soc professional? No, no gaire. Si m'hagués identificat amb algun tipus de cosa, diria que soc més aviat amateur passota. No? Però mira, la ràdio ens ha acompanyat i és una cosa que ens defineix. No? I a mica en mica et sents còmode i pots dir, sí, és una identitat que em pertoca, però la mantindré sempre. Has d'estar sempre escollint això. O hi haurà un dia que la deixaré enrere. Qui sap, no? I bé, doncs una mica en plan reflexió antropològica, dubto que la identitat no estigui deslligada una mica d'aquesta individualitat, no? Que ha anat naixent en el pas del temps, en el llarg de la història, però que moltes vegades pensem que és algo molt antic i no ho és tant, no? Aquestes crisis dels personatges literaris i aquestes coses, que potser ja fa centúries que duren, no és una cosa tan comuna com ens pensem, no? I moltes persones suposo que han viscut una vida sense gaires crisis d'identitat. Ara bé, jo crec que la crisi de l'adolescència, on et formes la personalitat o on t'has de definir una mica, tothom l'ha tingut, no? I que com que s'ha de construir en contraposició, en oposició a un altre, als pares, a un grup social o el que sigui, doncs per això l'hem viscut tothom. Però la nostra societat ahí, no? Turbocapitalista, d'on ens porten aquest rerefons de que la nostra identitat, tot i que és el nostre culte principal, no? L'ego, l'individu i tot això, està sempre atravessada per dubtes i circumstàncies que et fan plantejar de dir continuo per aquí o em recol·loco, no? El forever young que sempre volem ser, no? Doncs a mesura que han anat passant els anys i ja som uns viejos, costa de sostenir, no? I mirant enrere, doncs imagino que n'hem tingut tots ja unes quantes de crisis d'identitat més fortes o més fluixes, no? Si estem aquí és que les hem pogut sostenir amb prou dignitat, ara bé que perdre el cap també està bé, tampoc passa res, no? I doncs una mica les reflexions que em porten ara és, ho porto a pensar una mica últimament, no? Com oriento en aquest edatisme, no? En aquestes, pensant que són en etapes diferents, no? Com passo pàgina, no? Ara que els meus fills ja comencen a ser grans i ja per fi tots, no? Fins i tot la més petita, doncs com em recol·locaré? Qui seré jo quan ja no hagi d'estar, no? Pringant tant per tirar endavant o tirar endavant unes boques a alimentar i aquestes coses, no? Tindré més temps per mi? Recuperaré? Què faré? Tornaré al punk rock? Tornarem a les noches loques d'after al Puerto Rico fins a les 12 del migdia? Qui sap? Tot això està per veure, però bueno, serà en crisi d'identitat o què? No? I bé, doncs una mica quan parlàvem això, doncs ja per acabar una mica, és això, no? Li preguntàvem, no? I ara que parlarem, avui introduirem la IA, no? En aquest programa, perquè d'alguna manera és identitats artificials que es col·loquen i ens responen, doncs com va lligada la crisi d'identitat amb la crisi existencial? I et diferenciava, perquè li vaig preguntar, no, primer parlem de la crisi existencial, i dic, no sé, després vam dir identitat. Però bé, diu que són dues coses que van lligades, no? Però bueno, primer preguntes qui ets tu i si no trobes resposta, doncs a vegades et preguntes què fas aquí. No? Doncs vinga, què fem aquí? Qui som?
1: El tema de la identitat, que és que què vol dir identitat? Clar, és que pots sentir-te identificat per moltes coses, no? El barri, el lloc d'on provens, el gènere, l'ofici, si tens fills, com bé has dit, que interessant això, de quan se'ns facin grans, si, quina identitat, no? Ens retrobarem amb nosaltres mateixos. I sí, al llarg de la vida hi ha crisis d'identitat, no? Diuen molt això de la crisi dels 30, per exemple, Jo personalment la crisi dels 30 no la vaig tenir, però sí que l'adolescència sí que crec que és un punt molt en comú, perquè vulguis o no trenques amb el, una mica, no, amb els teus pares, amb una mica comences a tenir totes les teves pròpies idees. Jo concretament vaig tenir una crisi d'identitat bastant forta quan vaig deixar, clar, jo pel meu ofici, clar, el meu ofici jardinera, no? I a més vaig estar com 6 anys d'encarregada de jardinera per del Putxet. I llavors tothom era, és la jardinera del Putxet, saps? I quan vaig, se'm va acabar el contracte, allà vaig tenir una crisi d'identitat forta, que la gent encara avui de dia em continuen dient, ah, mira la jardinera del Putxet, i fa molts anys d'això. Però clar, allà va ser com, ostres, ara ja no sóc la jardinera del Putxet, ara què sóc? I sí que és veritat que, bueno, em sento pues, també la meva identitat com vallcarquina també és algo que tinc com molt, molt potent, i realment, bueno, sobretot pues, quan, arrel de ser mare i sobretot mare monomarental, no? Aquesta, això ara mateix em sento bastant amb aquesta identitat, no? De mare monomarental, que comporta pues, moltes coses tan bones com dolentes, i això que dius de quan s'acabi aquest rol que estic fent, que serà de la meva identitat. Sí, sí, tota una intriga. Em sembla un tema molt interessant.
2: Serà.
0: Bueno, aquí, seguint el fil Skull, pues, ens ha tocat, bueno, aquest cop fem un episodi amb un d'aquests temes que són inabastables, no? A vegades anem alternant els temes més concrets amb alguns que són infinits. Llavors aquí, doncs com heu dit, jo és que em repetiria, doncs hi ha moltes maneres d'enfocar-ho. El tema de la identitat col·lectiva, que ens ajunta potser en una de les seves vessants aquí, o i estem en un espai com és Can Carol, o un barri com és Vallharja, que té la seva identitat, ens ho demostra. Venim, avui és 29 de juny, que estem gravant aquest episodi, venim d'haver aquest cap de setmana viscut el dia o els dies de l'orgull, on en certa manera segurament hi hauria diferents objectius, no? Segons qui t'ho digués, però que unes mobilitzacions o dies que van vinculats també a reivindicar certes identitats que han estat perseguides i vilipendiades. Però després també, evidentment, si proposàvem aquest tema i ens feia gràcia, era per la part que ens toca més a nivell individual, i de que jo em sumo a, també, evidentment, estar vivint una certa crisi d'identitat, una crisi dels 40 allargada, no? Que mai saps fins quan dura, i que em fa pensar que, bueno, que en els temps que vivim potser és que també ens passa que per molt que ens queixem de falta de temps, segurament tenim més temps per tenir aquest tipus de crisis i refraccions i a vegades fins i tot depressions que en altres moments de la història, no ho sé, aquí l'antropòleg historiador després ens ho podrà dir, però bueno, que és una de les coses que els darrers anys, almenys a les societats més opulentes o benestants com la nostra, atravessa, no? Van vinculades a coses com la soledat o certa, a vegades també precarietat, però alhora cerca d'un mateix, moviments new age que van sortint. Llavors, fins quin punt a vegades també, i m'hi fico en el sac, és que ens sobra temps per estar en crisi, potser. Però bueno, en tot cas, sí que secundo, evidentment, que és algo que ve detonat per grans canvis vitals. Algunes companyes ens ho explicaran en els seus àudios, n'heu mencionat diverses, i sobretot, per afegir alguna cosa, jo ara estic vivint de prop, ja no només el que a mi em passa, sinó em fa molta gràcia veure com es van conformant les identitats amb els meus fills, i com ja no, la crisi d'identitat de la pubertat o l'adolescència evidentment és molt coneguda, l'hem passat totis, però jo estic veient en directe des de com construeix a la seva manera d'identitat un nen de 2 anys entorn també els altres, i ja no diguem doncs un infant més gran de que pràcticament 9 anys amb les seves ja crisis també. I llavors si fa pensar que en el fons jo crec que la vida és anar empalmant crisis o reflexions entorn de qui ets i en la societat i moment que vivim, doncs en general a nosaltres ens ho marca, com heu dit, coses com la feina, ens agradi o no, l'espai on vius i com et relaciones amb els altres, perquè al final potser qui som a vegades molts cops és com ens reflexem amb els altres o com ens vinculem amb els altres, i llavors aquí la criança per qui la té és el que ho atravessa, i qui no la viu doncs potser també d'alguna manera, i res, doncs estirarem del fil a partir del que ens diguin les companyes, que segur que ens inspiren.
3: Clar que sí,
0: Però bueno, de moment serà un programa d'interrupcions musicals. Ho farem avui ara amb una cançó que m'inspira força, que és una cançó vella ja, és d'en Beck, un artista americà de final de mil·lenni, que va fer aquesta cançó del Loser, entre d'altres, però que m'identifica molt, perquè una mica en aquest que documentes tu, Hilda, la nostra societat ens porta en aquesta pressió, o sigui, en aquesta conformació de conèixer de tantes realitats possibles, de tantes circumstàncies diferents, no? A viure moltes èpoques de canvi, a molts moments on et preguntes si et van bé les coses, si no et van bé les coses, no? I sembla que la pressió social, no? Que n'hem parlat altres vegades, de les xarxes o el que sigui, ens està dient, no, és que has de ser un triomfador, has de ser un triomfador, i no ho som, no? O sigui, en el fons, la gran majoria de persones en aquest no complim tots aquests requisits, no? Vull dir que és impossible perquè són moltes coses. I jo últimament, no, que pues, em moquen persones que objectivament no es poden indicar en el món de, perquè estan en la precarietat, no? Amb feines intermitents o no, no? O no han aconseguit o no han volgut construir una família, o estan molt sols, no? O no sols, perquè al final són moltes coses. Doncs jo, com que també m'hi sento basant així, doncs jo m'agradaria molt reivindicar com a tret identitari fenomenal el ser un loser. Yes? Sí? El ser una persona que no sempre tot t'ha anat bé i portar-ho amb orgull. Sí? I no passa res, perquè en el fons som lluitadors igual. No, no sempre tot ens surt bé, perquè és que no pot sortir tot bé. Doncs vinga, Loser de Beck.

Re, faig aquest àudio entre muntanyes de roba per plegar i per rentar i reflexionant sobre el que parleu avui, sobre la identitat. Jo crec que podria dir que quan vaig tenir la meva filla vaig tenir un moment de crisi d'identitat, de moviments en la meva identitat, no? Recordo que la penya em preguntava com estava després de parir i a mi em sortia, sobretot els primers mesos, em sortia a dir que m'estava fent grans preguntes, no? Com que el fet d'haver-me d'aturar per cuidar-la en una societat que no para i que doncs, jo tampoc, doncs, per exemple, a nivell laboral no havia pogut parar mai de treballar 4 mesos seguits des de, doncs, des dels 18 anys, jo crec. Com que parar em va fer reflexionar molt i em sortien això, el que ella deia, preguntes molt grans, no? Que crec que són preguntes relacionades amb la identitat. Doncs això, em preguntava coses com qui sóc, què em defineix, què m'agradava fer, què ja no faig, i si ho feia, ho feia perquè m'agradava, perquè em definia, què podré fer, què no podré fer a partir d'ara, quins canvis hauré d'acceptar, d'enfrontar, com que em sortien preguntes molt, molt profundes de qüestionament de mi mateixa o de com em percebia a mi mateixa amb aquest canvi tan gran, no? Que és com un canvi també això d'identitat, jo crec, no? De valors, creences, accions, i que això et pot passar amb la maternitat, però penso que et pot passar amb milions d'altres coses, no? A la vida, també poder haver-te d'aturar per cuidar algú altre, un familiar, algú gran, poder rebre un diagnòstic o tenir una malaltia de salut greu, física, mental... Bueno, com que aquestes preguntes arriben, no? I... Bueno, i el procés ha estat com escoltar-les, no? I acceptar que estaven allà i que no tenia resposta, no? Perquè la identitat és algo molt... Bueno, jo crec que és algo molt mutable, molt canviant. Com ens definim, quines paraules utilitzem per definir-nos, doncs té a veure amb el nostre entorn, amb el que tenim al voltant. Ens definim en relació a un altre, a allò que tenim a prop, no? Les paraules estan en relació amb tot el que hi ha al teu voltant, no? I tu ets, però ets un relat de qui ets, no? Això la psicologia cultural i constructivista ho explica molt bé, no? Construïm un relat i unes paraules al voltant de qui som, però no existeix un dia que, no? Que tinguis clar qui ets i et treguis una cortineta i apareguis allà i diguis, ah sí, per fi, ja sóc això o ja sóc així, sinó que es va construint. I amb la maternitat, doncs, jo ho he notat molt. També com la identitat de mare, no? Que... Bueno, que és com una paraula, ser mare, que com integrar-la, com dir, ostres, sóc mare, però quina, no? Com veus mares a fora, com t'identifiques, no? Que la identitat té a veure també amb identificar-te amb grups, no? També des d'un lloc que, bueno, poder entrar i sortir d'aquesta identitat, jo crec, o amb criteris propis, no? Perquè pues, no totes les mares són iguals i no... poder no ser identificades amb totes les persones que fan de mares, no? I alhora també la identitat com un espai col·lectiu, no? Com amb diferències, però que també ens uneix, però que ens uneixi d'una manera que permeti lluitar per totes, no només per lo teu. Però sí que m'ha fet pensar molt, doncs, el poble on visc hi ha molt pocs serveis o tan sols una escoleta que cada any queden molts infants fora, però hi ha molts pocs serveis per infants de 0 a 3 anys, no? I un grup de persones mares que cuidem, doncs ens hem unit per autogestionar un espai, per reclamar més espais així a l'Ajuntament, no? I això, doncs, la identitat col·lectiva et permet fer això, assumint que dins d'això també hi ha diferències. I també una cosa molt important per mi de la identitat és com que, encara que no... reconèixer altres identitats encara que tu no les visquis en primera persona. La primera persona és molt important i hi ha coses que vius en primera persona, llavors tens com una entitat diferent per parlar-les, però que totes puguem, i tots, i tot, i es puguem parlar de tot.
malgrat que estiguem en llocs diferents, no? I ens podem escoltar. Això per mi també té molt interès, perquè si no es dona aquest espai com de negar si l'altre no està vivint allò que tu estàs vivint ben bé, no?